socials, polítics, econòmics, de tot ordre, que generen notícies de coses que no acaben d'anar bé. Perquè les coses que van bé, afortunadament, tot i que sovint les expliquem, però poc, la gent es queixa que no les expliquem gaire, però és evident que les coses que van bé van bé, i afortunadament...